0: Ja ho vam dir la setmana passada, la Diputació de València ha aprovat una nova convocatòria d'ajudes en matèria de memòria democràtica que incrementa un 20% la dotació econòmica respecte als últims anys. En el cas de Xàtiva, la ciutat rebrà 50.000 euros per a dos projectes, la recuperació i adequació del refugi antiaeri de Sant Jordi Trinquet amb 48.000 euros i l'organització de les terceres jornades de memòria històrica democràtica amb 2.000 euros. En total, la Diputació destinarà enguany més d'un milió d'euros per finançar mig centenar de projectes municipals i altres iniciatives impulsades per associacions memorialistes. Per parlar del significat d'aquestes ajudes, saludem a la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Anguís. Què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, Natàlia, quin valor té que Xàtiva ja ha sigut una de les ciutats beneficiàries d'aquestes ajudes?
1: Bé, jo crec que un valor molt, molt important. Nosaltres portem treballant amb el municipi de Xàtiva les polítiques de memòria democràtica des de fa molts anys. Vam també finançar l'exhumació de cossos en el cementeri de Xàtiva ja fa aproximadament 3 anys, a principi de la legislatura, un monolític també que es va fer allí. I portem ja molts anys, no?, ajudant a finançar les jornades de memòria democràtica que es fan allí en l'Ajuntament, i este any pues, tornem a repetir, no?, la nostra col·laboració i implicació amb l'Ajuntament de Xàtiva en polítiques de memòria democràtica, amb la subvenció que vau comptar de 48.000 euros per a recuperar el refugi de Sant Jordi, del Trinquet, i després també 2.000 euros més per a continuar finançant les jornades de memòria democràtica, que en este cas n'hi ha una novetat, perquè este any hem creat una nova línia de finançament destinada a ajuntaments per a difondre i sensibilitzar a la població en memòria democràtica a través de jornades, d'exposicions, d'activitats relacionades amb la memòria democràtica. Esta línia és nova, estava abans i encara està, no?, destinada a les entitats de memòria democràtica, però hem incorporat també aquesta línia per als ajuntaments per a que puguen ells també fer aquestes activitats destinades a la difusió de la memòria democràtica.
0: Bueno, el refugi és l'únic d'aquestes característiques que es conserva a Xàtiva. Quina importància té recuperar este patrimoni abans de que es perda definitivament?
1: Jo crec que és un patrimoni històric fonamental, perquè hem de mantindre, no?, aquests espais de memòria que al final conten la història d'aquest país durant la Guerra Civil i durant la dictadura franquista. I des de la Diputació de València, com totes les institucions, tenim l'obligació i la responsabilitat també de ser transmissors de valors democràtics, com és la igualtat, com és la justícia i com és la pau, no? I crec que contant la història a través de recuperar aquest patrimoni històric que n'hi ha en molts municipis de la nostra província, ajudem a que la història no es perga, que la memòria no es perga i sobretot a continuar en ese camí, no?, democràtic que hem de fer en el nostre país per a mantindre una democràcia que no fa molts anys, no?, que la tenim, i recordar que venim d'una època de repressió i d'una dictadura, no?, i del patiment, el sofriment que la societat espanyola va tindre, no?, com a conseqüència d'un colp d'estat i d'una imposició, no?, d'una dictadura a través del règim de Franco.
0: Natàlia, des de 2023 la Diputació ha duplicat les ajudes en esta matèria i la inversió acumulada ronda, si no vaig errada, és 5 milions d'euros. Per què s'ha decidit fer aquest esforç pressupostari?
1: Bé, nosaltres des que vam entrar hem triplicat ja el pressupost en memòria democràtica. Tots els anys anem incrementant el pressupost i anem ja cap als 2 milions d'euros o més de 2 milions d'euros este any aproximadament, i per a nosaltres la memòria democràtica ha de ser una política transversal de totes les institucions, com hem aconseguit que siga la igualtat i com estem aconseguint que siga la diversitat. Jo crec que els valors, no?, i que hem de transmetre a través de les institucions, i en aquest cas de la memòria democràtica mitjançant la Diputació de València, són fonamentals per a ser, com vos dic, no?, transmissors de coneiximent i per a nosaltres ara mateix les polítiques de memòria democràtica són fonamentals. Som l'única institució en el País Valencià que mantenim la nostra línia de memòria democràtica, i no sols la mantenim sinó que l'anem incrementant tots els anys, perquè nosaltres des de Vicepresidència, des d'Ens Uneix, pensem que quan nosaltres vam entrar, no?, en la Diputació de València, teníem clar que la igualtat i la memòria democràtica formava part de l'ADN del nostre partit polític i de la nostra manera de fer política. I per això, no, fidels al nostre ADN i a la nostra manera de fer política i de veure la política com una política democràtica i com una política que va més enllà, no, de les segles dels partits polítics. Per a nosaltres la memòria democràtica és una és un dels pilars, no, del nostre estat de dret, i per això pensem que hem de mantindre aquestes polítiques i sobretot anar a més.
0: Clar que sí. Encara queden molts espais de memòria pendents de recuperar a la província?
1: Queden espais de memòria democràtica per recuperar. Nosaltres portem ja més de 10 anys des de la Diputació de València finançant primer les exhumacions dels cossos de les persones que estaven en fosses per identificar, i que des de fa més de 10 anys ho estem fent per una qüestió d'humanitat i per una qüestió de justícia, de drets humans, i conforme han anat, no, i sin els cossos de les persones que estaven en les fosses, els ajuntaments han continuat, no, fent aquests espais, creant aquests espais de memòria democràtica, perquè pensem que això ha d'anar de la mà, tant la recuperació dels cossos com els espais de memòria democràtica i la difusió i divulgació, no, de les polítiques de memòria democràtica. N'hi ha molts espais ja recuperats en aquests 10 anys, i tots els anys, no, anem tenint peticions dels ajuntaments per a continuar, perquè n'hi ha moltíssims espais que poden ser espais de memòria democràtica, no sols en cementeris, sinó en les ciutats, edificis històrics, edificis que han format part de la nostra història, monolítics i refugios, no, com este cas el de Xàtiva, que s'han de recuperar per a que la gent conega la nostra història.
0: Clar, Natàlia, estàs dient justament que enguany s'han subvencionat refugis, trinxeres, monuments, exhumacions, projectes de divulgació. Quins criteris segueix la Diputació per seleccionar les iniciatives?
1: Sobretot nosaltres, els projectes que arriben a Diputació s'analitzen, s'estudien de manera individual, perquè per a nosaltres és fonamental que totes les propostes siguin finançades. És una línia de subvencions bianual, no?, nosaltres lo que fem sobretot és que si, per exemple, un ajuntament no entra en un any, entra el següent. Ningú es queda sense finançament, i per això hem ampliat, no, cada any el finançament per a que tots els municipis que sol·liciten les subvencions siguin finançats. Este any hem subvencionat tots els projectes que s'han presentat. I nosaltres continuem, no, ampliant el pressupost per a que tots els projectes siguin finançats.
0: Bueno, com bé estàs dient, les comarques centrals també reclamen sovint més suport per part del patrimoni, la cultura, el turisme. Cobrir-ho és un dels objectius de la Diputació?
1: Clar. Per a nosaltres és fonamental que aquest espai patrimonial, no, de la província estiga cobert, i que sobretot forme part, no, també d'aquesta oferta turística que ofereixen les ciutats, perquè crec que si conserves el que tens en les ciutats, si mantens i cuides el teu patrimoni, això també fa, no, que el turisme vagi creixent i que la gent visiti la teua ciutat. I sobretot Xàtiva, per exemple, no, té una ruta de memòria democràtica important, i és fonamental, no, que el turisme siga un turisme també que vagi relacionat amb la memòria democràtica, perquè això és un atractiu que la gent busca, perquè n'hi ha moltíssima gent que està interessada en la memòria democràtica, en conèixer les ciutats a través de la seva història i de la memòria democràtica d'aquesta ciutat. I per a nosaltres poder ajudar, no, i contribuir a aquest patrimoni cultural i també turístic, no, de la província de València, és fonamental.
0: Vicepresidenta Natàlia Anguís, gràcies per haver-nos acompanyat als micròfons de Radio Xàtiva. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, i fins la pròxima. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
1: Planifica a lo grande. Itinerarios a medida, mejores temporadas, visados y seguros, reservas confirmadas y asistencia 24/7. Con Tiaki Viajes, tu gran viaje empieza antes de despegar.
2: En Tiaki Viajes transformamos tus sueños en realidad y os acompañamos desde la planificación hasta la vuelta. Entra en tiakiviajes.com o ven a pasarse del Hostal del Lleó 5 de Xàtiva. Déjate querer como te mereces.
3: Yo empecé a donar sangre cuando mi hermano tuvo un accidente de tráfico. Si no llega a ser por los donantes de sangre, mi hermano no estaba aquí. Y eso me hizo darle vueltas a la cabeza, y aquí sigo, donando sangre.
4: Gracias, donantes. Gracias en nombre de aquellas familias a las que les habéis dado la vida. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre. Es un mensaje de la Federación Española de Donantes de Sangre.
5: ¿Cómo son las fiestas de tu localidad? ¿Qué las hace distintas respecto a las de otros lugares? En agosto, el mes con más fiestas, queremos que nos cuentes en Hoy por Hoy Comunidad Valenciana si tus fiestas son tradicionales, emotivas o simplemente divertidas. Deja un audio de WhatsApp en el número 650 68 34 76. Cuéntanos cómo son las fiestas de tu pueblo y ayúdanos a hacer la lista de festejos imprescindibles. Recuerda, 650 68 34 76. En agosto, todas las fiestas de la Comunidad Valenciana en la cadena SER.
6: ¿Buscas vehículo de ocasión? En Nissan Marcos Automoción lo tenemos. Vehículos totalmente revisados, con financiación fácil y rápida y entrega inmediata. Y llévatelo con hasta 10 años de garantía. Visita tu espacio Nissan Marcos Automoción de Alzira o Xàtiva.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
2: Los deportes en Radio Xàtiva. Con Aitana Francés.
7: I obrim, com sempre, la nostra última secció d'esports.
8: Sí, avui hi ha última, Carla, i com no podia ser d'una altra forma, avui parlarem de futbol. El futbol és el protagonista d'avui perquè entre esta setmana i la pròxima els equips de la Costera, la Canal de Navarrés i la Ribera Alta tornen a la gespa. Després de setmanes de descans arriba el moment de tornar al camp. Comencen les pretemporades, els primers entrenaments i sobretot els nous projectes que miren ja cap a la temporada de 2026-2027. Abans de parlar amb el protagonista d'avui, fem un repàs ràpid de l'actualitat. L'Olímpic de Xàtiva serà un dels pròxims en posar-se en marxa. Avui els jugadors estan citats per a presentacions i proves físiques i dijous i divendres arriben els primers entrenaments sota les ordres del nou tècnic Àlex Redondo. El conjunt blau i blanc disputarà 8 amistosos abans de l'inici en la Lliga de la Comunitat. Després ens anem fins a Canals, on la Unió Deportiva Canals també es prepara per a tornar a la feina. El club començarà els entrenaments esta setmana i ja està presentat el calendari de preparació amb diversos amistosos durant el mes d'agost. Un altre equip que ja té definida la seva planificació és l'Alcúdia de Crespins, que disputarà 5 partits abans de l'inici de la competició, i el Castellonense, que ja ha sigut un dels primers equips de les nostres comarques en reprendre els entrenaments per començar a preparar la nova temporada.
7: Bueno, i darrere de cada inici de temporada hi ha moltes hores de treball que els aficionats no sempre veuen.
8: Exacte. Avui volem conèixer aquesta part del futbol que normalment no està en el foco. Com es construeix un equip nou, què passa durant aquestes primeres setmanes abans de que arribi el primer partit oficial. Per parlar d'aquesta part del futbol ens acompanya el nou entrenador de l'Olímpic de Xàtiva, Àlex Redondo. Bon dia, Àlex.
7: Hola, Àlex.
9: Hola, bon dia.
7: Bueno, encara no heu començat oficialment els entrenaments, però imagine que fa dies que treballis en la temporada. Com són estos dies previs?
9: Bueno, lo que heu dit abans, no? La veritat que n'hi ha una feina darrere que no se veu, que és a nivell de planificació, primer de tot a nivell de lo que és la plantilla, però després també està el poder organitzar els partits de pretemporada en els altres equips, en tema de fetges. Bueno, n'hi ha molta feina tant per la directiva com el cos tècnic, que no se veu, però bueno, ja portem mesos treballant i avui apleguem el més preparats possibles.
8: Dijous és el primer entrenament que tingueu, però avui hi ha jornada de presentació i test, que és el primer que intentes transmetre als jugadors el dia d'avui?
9: Pues bueno, avui al final és una presentació, no? Presentem el nou cos tècnic, presentem el que va ser el que busquem durant l'any, explicarem als jugadors també com va adonar-se la pretemporada a nivell d'entrenaments i a nivell de partits. I, bueno, una primera toma de contacte a nivell de medicions també per controlar els futbolistes i uns testos físics per veure com arriben i poder planificar millor el que és la pretemporada.
7: Mm-hmm. Bueno, tu coneixes molt bé este club. Vas vestir la camiseta de l'Olímpic i també vas formar part d'aquell equip que va aconseguir l'ascens a la tercera divisió. Ara tornes a la Murta, però des d'una nova perspectiva. Què suposa per a tu tornar a casa amb un paper tan diferent com és el de l'entrenador?
9: Pues bueno, és una motivació extra, no? I jo sé el que significa Xàtiva per proximitat i per haver viscut una temporada d'èxit, en este cas, com a futbolista. I ara me toca, pues, des de cos tècnic, des d'entrenador, que crec que apleguem, junt al meu cos tècnic, apleguem lo més preparats possibles i el que més importa, que és la il·lusió i l'ambició de poder aconseguir objectius.
8: Aprofitant que has viscut les dos cares, Àlex, quan eres jugador, què era el que més et costava els primers dies de pretemporada com ara, i com a entrenador, si continues veient-ho igual o ha canviat la perspectiva?
9: Perspectiva és totalment diferent. Totalment diferent. Sí que és de veres que com a futbolista, pues, les coses depenen molt de tu, depenen de... tot ho controles tu, no? El que pots fer, el que no pots fer i demés. I com a entrenador, pues, és l'obsessió de voler controlar-ho tot, que moltes voltes no pots. Entonces, la veritat que això és la gran diferència, se viu d'una altra manera, però bueno, la veritat que porto uns anys ja treballant com a entrenador, crec que és una faceta molt bonica en el qual treballem sempre per uns objectius que estic convençut que un any anem a aconseguir-los.
7: Bueno, des de que va acabar la temporada passada ha sigut un estiu de renovacions, però també de fitxatges nous. Al final, en una pretemporada no només es prepara el físic, veritat, també s'ha de fer l'equip. Com ho afrontes?
9: Sí, a veure, sempre quan parlem de pretemporada, el primer que molt ve a la ment, no, és l'estat físic i ja està. I no, és una pretemporada, és molta planificació a nivell de, com ben dit, les renovacions que volíem, que hem aconseguit totes les renovacions que volíem que estigueren. Hem fet unes incorporacions en uns perfils que creguem que és el que feia falta. Estem molt contents amb les noves incorporacions, encara que l'equip, la plantilla no està tancada, n'hi ha unes fitxes encara i alguns jugadors que estem il·lusionats en què se pugui donar. I bueno, i aquesta pretemporada és per això, per treballar l'aspecte físic, donar-li ja aspectes tècnic-tàctics a l'equip i el que jo dic, ADN d'equipo, que es comença des d'allà.
8: I parlant dels partits amistosos, que has dit que no tot era físic, parlant de tàctiques, estil dins del camp, no? Moment de definir tot això un poquet.
9: Sí, per a lo que va la pretemporada també, no? Per a clavar-li, anar acabant la informació a l'equip, a poc a poc, en aspectes defensius, aspectes ofensius. Hem buscat equips en aquesta pretemporada de diferents nivells, no? De categoria. Alguns equips per a que ens exigisquen més, per a poder treballar aspectes defensius sobretot, camps xocoteig per a veure com ens comportem en camps xocoteig. Bueno, hem buscat rivals que crec que s'acoplarà a la perfecció per poder treballar tots els aspectes.
7: Clar. Àlex, i sense parlar encara de classificacions ni d'objectius, perquè encara és molt pront, quin t'agradaria que fos l'Olímpic aquesta temporada?
9: Pues bueno, nosaltres arribem en el que t'ha dit abans, molta il·lusió i ambició. Crec que l'Olímpic, per història, per club, per ciutat, se mereix, pues, poder fer aquesta promoció que porto anys buscant, poder tindre aquest premi de poder pujar de categoria, però bueno, n'hi ha que tindre els peus en terra, saber en quina lliga estem, els equips que n'hi ha també, que tenen el mateix projecte, el mateix objectiu que tu, però moltes voltes, pues, bueno, n'hi ha clubs que a nivell d'estructura i econòmic, pues, a millor estan un poc per dalt, però bueno, nosaltres sense ningun complejo anem a lluitar per aquest objectiu perquè se doni.
8: Per anar acabant, Àlex, coneixes l'afició de la Murta, coneixes l'afició de l'Olímpic, quin és el missatge que li envies a l'afició que està desitjant tornar a veure l'equip en la Murta i tornar a la bona temporada, les bones temporades que ha viscut l'afició en la Murta?
9: Pues bueno, la multa, la veritat que jo la recordo, en este cas, va ser un any a nivell de, quan vaig estar a nivell de futbolista, pues, que és una afició, és molt exigent, sí que és de veres, però bueno, sí que te recolza i acudix al camp quan les coses van bé, i en aquestes lligues tan igualades l'afició és molt important. Al final necessitem que vinga la màxima gent possible, perquè tot suma, el mínim detall suma, i l'afició no és que sigui un xicot de detall, és un factor molt important per al futbolista, que quan més recolzar se senca, pues segur que tot serà més fàcil.
7: Uh-huh. Àlex Redondo, entrenador del Club Deportiu Olímpic de Xàtiva, moltes gràcies per haver-nos acompanyat este matí i també molta sort en esta nova etapa. Gràcies per estar amb nosaltres.
9: Gràcies a vosaltres.
7: Adéu. Bueno, i nosaltres tanquem així la nostra secció d'esports. Aitana, gràcies per haver-nos acostat durant aquestes setmanes tota l'actualitat esportiva d'aquestes comarques. Ja és l'últim dilluns que t'escoltem.
8: Últim dilluns, ha sigut genial, un plaer poder compartir aquest espai.
7: Pues torna pronte. Adéu.
8: Adéu.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Carla Benavent.
10: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros, dormitorio completo 319, confortable cheslón 449 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
0: Este 2026 volem apropar-nos més a vosaltres.
11: Hola, sóc Arantxa i sóc de Xàtiva.
12: Hola, sóc Paula i sóc de Xàtiva.
13: Hola, soy Javi y yo os escucho desde Quesa.
14: Hola, soy Chimo y te escucho desde Chella.
15: Hola, soy Nerea y te escucho desde Bolbaite.
16: Hola, sóc Armando y sóc de la Granja de la Costera.
0: Eixir al carrer, contar el que passa i donar veu a tot allò que ens conteu. Per això, posem el focus en Xàtiva i Comarques. Més proximitat, més territori, més ràdio. Radio Xàtiva, Cadena SER. El poder de la conversación.
17: Jefe, ¿un nomikai?
18: ¿Un nomiké?
17: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
19: En Xàtiva, la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
20: ¿Nomikai?
19: Y acaba diciendo,
20: ¿otro cremaet?
19: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
7: I com cada dia a esta hora, fem el repàs d'actualitat, avui mos han canviat els papers, i jo sóc la que pregunta, i Aitana Francesc és la que em conta l'actualitat del dia. Aitana, comencem.
8: Pues comencem a Xàtiva. Demà realitzarà un tall de subministrament d'aigua potable en la xarxa número 2, des de les 8 del matí fins a les 3 de la vesprada. La causa del tall és la reparació d'un colze d'una artèria principal i el tall afectarà els següents sectors i carrers: Ciutat de l'Esport, Col·legi Claret, Cementeri, Polígon C, Polígon F, La Vila, Urbanització Pereres, Ronda Sequia La Vila, Carrer Granja de la Costera, Carrer Rogla Corberà, Carrer Granja de la Costera i Carrer Llarena de Ranes.
7: Bueno, i també continua la polèmica del futur als nous jutjats de Xàtiva.
8: Sí, l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat que paralitzi la compra dels terrenys on es vol construir el nou edifici judicial. El govern municipal defensa que els jutjats s'han d'ubicar al Reial Monestir de Santa Clara, tal com es va plantejar inicialment, i l'alcalde, Roger Cerdà, ja ha advertit que si la compra tira endavant, el consistori acudirà als tribunals per intentar frenar l'operació. Aquest cap de setmana també hem conegut la notícia amb un final feliç. La ràpida actuació de la policia local de Xàtiva va ser clara.

0: tinga en compte l'esforç econòmic que fan els expositors.
1: Vaya tela per estar en la fira 900 sí. euros. Però bueno, que sàpiga jo, està justificat per l'Ajuntament de Xàtiva, que és el preu que s'ha de pagar, així que continuem.
0: En clau comarcal continua el debat pel canvi del nom Lies Isabel Clara Simó de l'Alcúdia de Crespins. Tant l'Associació Amics de la Costera com l'Associació Ecocultural i la Garrofera s'ha posicionat en contra de la proposta de l'Ajuntament i defenen que mentre es mantinga el nom de l'escriptora a qui consideren un referent de la cultura valenciana. Una altra notícia ens porta fins a Fons Valencià per la Solidaritat, que continua creixent. L'entitat ha incorporat nous ajuntaments, entre ells el de Beneixida, que ja suma 166 membres, reforçant així la xarxa de cooperació internacional i educació per al desenvolupament. Uh-huh. Informació de servei. També recordem que continuen les obres de renovació del ferm de la 35 al port de Càrcer. Fins al 7 d'agost hi haurà talls nocturns en sentit Alacant i afeccions puntuals dels accessos dels municipis com Xàtiva, la Llosa de Ranes, Canals o l'Alcúdia de Crespins. Tota la informació sobre els horaris la podem consultar a la nostra web radioxativa.es.
1: Tota la informació, perquè Aitana també acaba de publicar el tall d'aigua potable. També anem a parlar amb la Garrofera des de l'Alcúdia de Crespins per a contrastar la informació del debat del IES Isabel Clara Simó. També hi haurà una web, així que abans de despedir-nos repassem les farmàcies de Guarda, si vols.
0: En Xàtiva, la farmàcia Amparo Quiles en la plaça del Mercat, en la Costera la de la Llosa de Ranes i Rodríguez Benito en Moixent, en la Canal de Navarra és la d'Enguera i en la Ribera Alta la de Beiber Huguet en Castelló.
1: Gràcies, Aitana. Adéu. Adeu. Bueno, avui despedim a Lluís Francesc, que com totes les persones també té que descansar, perquè a partir de demà nosaltres farem compte de temps, però avui encara està així, així que Lluís Francesc, bona vesprada.
2: Hola, Carla, bona vesprada. Iniciamos semana con temperaturas sin cambios o ligeramente más altas aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. De momento, este lunes esperamos una jornada estable, poco nubosa, con vientos entre flojos y moderados de componente marítimo y una temperatura máxima rondando los 35 grados. Las temperaturas nocturnas son mucho más llevaderas. Mañana suben ligeramente las temperaturas mínimas, en cambio las máximas, en otra jornada estable, poco nubosa y con vientos marítimos.
1: I abans d'anar-nos a la publi per acabar la primera hora del programa, acabem en una cançó de Coldplay que realment no és cap de setmana ni de broma. Estem a dilluns, comencem la setmana. És l'última setmana de juliol, ja ho he dit al començar del programa, ho he dit al matinal, i ho repassarem perquè queden moltíssimes notícies per dir, així que anem a acabar amb esta cançoneta, fem una pausa i ara sí, tanquem la primera hora de l'Hoy por Hoy.

0: I continua el debat pel canvi de nom d'Elies Isabel Clara Simó de l'Alcúdia de Crespins. Tant l'Associació Amics de la Costera com l'Associació Ecocultural La Garrofera s'han posicionat en contra de la proposta de l'Ajuntament i defensen que el centre mantinga el nom de l'escriptora, a qui consideren un referent de la cultura valenciana. Des de l'Associació Garrofera Cultural de l'Alcúdia de Crespins, Toni Rico, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Per què considereu que és important mantenir el nom d'Isabel Clara Simó a l'Institut?
1: Bueno, em deixes primer explicar un poc qui som nosaltres?
0: Clar que sí, sí, sí.
1: Nosaltres som una associació cultural d'ací del poble, que ja fa molts anys que treballem. I tenim una relació ja de temps amb l'Institut. Nosaltres organitzem un parell de certàmens literaris anuals que ja porten més de 25 anys. Un es diu Enric Valor, certamen literari de narrativa Enric Valor, i l'altre es diu Antoni Ferrer, certamen de poesia Antoni Ferrer, que és un poeta molt valorat i volgut a ser del poble. I l'Institut d'Alcúdia col·labora amb nosaltres en la cerimònia i en l'organització del certamen literari. A més, col·laborem amb l'Institut en una activitat adreçada a la gent immigrant perquè aprengui la nostra llengua. Aleshores, tenim un contacte directe, setmanal, per no dir diari, amb l'Institut i pensem que aquesta polèmica ha sigut un poc fictícia, que no existeix al centre, que no existeix al poble, que no es parla d'això, que el nom de l'Institut jo crec que està acceptat al poble, que per començar el motiu principal és això, que pensem que és una polèmica creada, pot ser interessada pels que l'han mogut per alguns motius, no sé si serà que és un any electoral del 2027 o que no els agraden aquest tipus de referents culturals tan rellevants de la nostra cultura, no sé. Això ja, qui ho proposa ja ho sabrà. Jo ahir només imagino quins són els motius. Però crec que no existeix aquest debat al poble, ni al carrer, ni a l'institut. A més, pensem que la fórmula que han escollit és un poc limitada. Vull dir, ells proposen una espècie d'enquesta al poble on diuen quatre opcions de noms d'espais del poble, evidentment eliminant aquells que no volen que apareguin, per exemple, el d'Isabel Clara Simó, que és el que està. Vull dir, si tu tries entre opcions que jo vull, això a mi me sona un poc a censura i a voler evitar el que n'hi ha, no sé. Sembla que és un poc artificial, tant la qüestió de la polèmica com la manera com es proposa. A més, entenent que correspon al Consell Escolar del Centre proposar la iniciativa del nom del centre, que ja ho van fer l'any 2020, imagina que com va coincidir en l'any de la mort d'Isabel Clara Simó, hi havia una sensibilitat especial, el fet de que siga dona, que siga intel·lectual, que siga molt reconeguda, que siga una de les escriptores valencianes més prolífiques des d'arrers temps, que siga llegida al propi institut, que tenen un pla lector i llegen algunes de les seves obres. I en això volia jo quedar-me també en aquesta intervenció. Aprofitar la part positiva que es deixa, donar a conèixer Isabel Clara Simó i que si algú dels que ens escolta s'anima a llegir alguna de les seves obres, perquè no ho ha fet encara, jo l'animaria. Júlia, el meu germà Pol, Homes i dones, la seva obra Pòstuma al teu gust, són sempre bons exemplars i bons principis perquè la gent comença a conèixer la dimensió d'aquesta escriptora, que és una de les dades de la nostra cultura. Jo penso que aquests són els motius principals perquè ens hem animat a posicionar-nos, igual que moltes de les associacions culturals del nostre entorn, o associacions d'escriptors que defensen la nostra cultura, ho han fet. Però jo penso que això, aprofitem a convidar a la gent a que llisga més, a que conega aquesta escriptora, i fer saber que jo crec que el debat no és real. Al poble no estem al carrer parlant d'aquestes coses, a l'institut tampoc. Estem parlant d'altres debats. Pensem que és un nom assumit i que, i que els professionals de l'educació en el seu moment es van pensar bé. Jo crec que van pensar, també estic imaginant, és una dona, es fa atendre a les dones, és una dona intel·lectual, defensora del pensament crític, figura principal de la nostra cultura. Jo penso que és un referent clar per a que els joves del poble i les joves del poble, que a més llegeixen la seva obra a l'institut, la tinguin allà i és un referent, penso que és fabulós per al institut i per al nostre poble, que a banda les institucions públiques haurien de velar per el nostre patrimoni, tant cultural com natural, com etcètera, però que jo crec que haurien de promoure, donar a conèixer, valorar, i és una obligació que apareix en les diferents lleis, des de la Constitució, la Llei d'Ús i Ensenyament, el nostre Estatut d'Autonomia. Bueno, és un deure i nosaltres el refermem i volem, perquè també és paper de la nostra associació, de les nostres intencions fundacionals, donar a conèixer el nostre patrimoni cultural, local, territorial, etc. Jo pensé que ens havíem de pronunciar, però jo em quedaria en la part positiva que pot suposar esta dimensió pública de debat, pues això, que la gent s'interessa, que conega la figura d'Isabel Clara Simó, que a més era alcoyana, no era, que diuen que no representa... No. És a dir, està molt prop, tenia relacions amb Xàtiva, l'Institut Rivera, anaven a fer-li un homenatge a Canal, vull dir, havia tingut contactes en la comarca, la seva obra la porta a l'editorial Bromera... vull dir que la llunyania que ells suposadament arguïssin com a tema de que no és propera al poble i que per això s'hauria de canviar, jo crec que tampoc és real. No sé, és fictici i en la nostra opinió no té cap fonament.
0: Què és exactament el que diu el vostre manifest?
1: En el nostre manifest, mira, comença amb el que he fet jo al final, convidant a la gent a llegir. A llegir a Isabel Clara Simó, i després va desgranant els mateixos punts que jo he aportat. Vull dir, el nom va ser triat en l'any 2020 amb criteris pedagògics per part dels professionals del centre, perquè considerarien en el seu moment que era una figura de rellevància de la nostra cultura i mereixedora d'aquest nom i que aportava també a la gent que estava estudiant allí, ja que l'estudiaven, la llegien, i imagina que pensarien que era un bon referent perquè estigui present. Tot i que al poble en tenim d'altres, vull dir, però el fet de que ve, jo crec que morir aquest any també emocionalment, sentimentalment, la faria més present i per aquest motiu crec jo. Després també volem el que t'he comentat jo. L'opció eixa que ha donat l'Ajuntament, que informe ha donat una espècie de votació al poble, ha donat a triar entre quatre noms de llocs del poble. En cap moment apareix el nom d'Isabel Clara Simó ni de cap altra persona. Són quatre... no recordo exactament, però quatre... noms de...
0: Mestres, crec, del poble o...
1: No, mestres, no, espais.
0: Ah, vale, són espais.
1: Sí, espais del poble, perquè puguen triar... Són quatre, a més molt limitat, i donen a triar a la gent quan... No depèn de l'Ajuntament, el nom de l'Institut, això també val a dir-ho. Depèn del procediment que inicia el Consell Escolar i després que la Conselleria ja el va... confirmar el fenomen fa en l'any 2020.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, pensem que no... Això és un dels punts que apareix en la nostra carta oberta, que no... Que aquesta manera de decidir no ens pareix perquè ja limita al poble, vull dir, i que no és un debat que estigui obert. Després, el que t'he comentat, que qüestionen la figura d'Isabel Clara Simó per catalanista, per... no sé, per diferents motius que ells arguïssin, però jo penso que té la rellevància cultural, com a escriptora, com a figura, com a pensadora, com hem dit, i que, a més, sí que té lligams des d'Alcoi, la seva obra està molt reconeguda, molt valorada, és intel·lectual, és pensadora, és... que no és cap figura irrelevant de la nostra cultura. Pensem que és un magnífic referent per als joves d'Alcúdia. A més, és dona, que fa falta referents dones, és escriptora, és pensadora. Pensem, això també ho diu el nostre escrit. I també comentem en el text que la capacitat legal per a canviar no depèn de l'Ajuntament, que pot iniciar un debat, si vol, però jo crec que ni tan sols s'ha posat en contacte amb l'Institut i arguïs que no és representativa, que no ha estat escollida pel poble, però nosaltres pensem totalment el contrari. Uh-huh. I ens quedaríem, pensem en el que t'he dit al principi. La part positiva és això, que la gent conega l'obra d'Isabel Joan Simó, que, sí, que és un referent de les nostres lletres i del pensament de pensament lliure, i jo pues, convidaria això, simplement aquí a llegir a l'obra d'Isabel Casimó. Així, de fet, també tenim escriptors i escriptores rellevants del poble. Pot ser, per exemple, jo vull citar Antoni Ferrer, que nosaltres tenim un premi literari en el seu nom, que va faltar un parell d'anys després a posar el nom, per això pense que no va estar en la terna d'elecció, perquè va morir uns anys després, però sí que s'ha posat el nom a la biblioteca. Nosaltres tenim un premi literari de poesia en periodicitat anual amb el seu nom, igual que tenim un altre amb el nom d'Enric Valor. Uh-huh. Després també tenim una altra escriptora molt rellevant que va guanyar el primer Tusquets, que és Elisa Ferrer, o Josep Manel Vidal, que també ha guanyat diversos premis, el Maria Mercè Marçal... Vull dir, tenim escriptors i escriptores del poble rellevants i que perfectament, perquè no podrien, però en el seu moment es va creure i es va proposar per part de l'Institut i ser nom, i jo pensé que era un nom adequat i que mereixedor completament de portar el nom de l'Institut d'Alcúdia.
0: Toni, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i donar-nos la teua perspectiva de la situació des de l'Associació Garrofera de l'Alcúdia i Crespins. Moltes gràcies per estar amb nosaltres i espero que es solucioni pront tot això.
1: No, simplement des de la nostra part, donar-vos les gràcies per deixar-nos participar i,
0: clar que, sí.
1: i que la gent llisga, que llisga Isabel Casimó, que llisga Elisa Ferrer, que és Josep Manel, i que hem de reconèixer i donar importància a la nostra cultura, als nostres escriptors, i pense que és un referent completament vàlid per a la nostra institut.
0: Sí, així és. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. Adéu. Adéu.

0: Bueno, i després de parlar amb Toni Rico des de l'Associació Garrofera Cultural de l'Alcúdia i Crespins, no és l'única associació que està donant veu a este problema, i és que l'associació La Pebrella Canals també. President, què tal? Enric Juan, com estàs?
1: Hola, bon dia. Bé.
0: Bueno, filant el que estava parlant amb Toni, per què cregueu que és important mantenir el nom d'Isabel Clara Simó a l'Institut? Està clar, però cal, jo crec que en aquests moments cal recordar-ho.
1: Sí, bé, anem a veure. El tema està que la nostra associació pues, s'ha aventat un poc, no?, de quines eren les sí. de l'Ajuntament. Pues, diguem, ha escrit, ho hem fet este manifest, aquesta carta, també s'ha enviat a través d'una instància al mateix Ajuntament i, en fi, a veure, més que res perquè, a veure, pensem nosaltres que no som qui per a dir quin nom s'ha de posar a què, no?
0: Exacte.
1: El que ens pareix greu és que un nom que se li ha posat, en este cas, a l'Institut, diguem, amb un consens democràtic i tot, pues que ara, per el capritxo, diguem-ho així, d'algunes de les persones que formen la corporació municipal, pues es vulga llevar ixe nom, no? Pensem que, com ja s'ha dit moltes vegades, i n'hi ha una carta oberta que li s'ha enviat també a l'alcalde a través del nostre manifest, pues pensem que la figura d'Isabel Clara Simó és mereixedora, no?, en aquest cas, d'aquest reconeixement, com és mantenir el nom de l'Institut de l'Alcúdia Crespins.
0: Què de fer en el vostre manifest? Què és el que vulgueu dir?
1: Sí, no, a veure, són quatre cosetes. Fem incidència sobre el tema de quan se li va posar el nom, no?, del suport que va tindre a través del Consell Escolar del Centre. Evidentment, això se li posa el nom, li posa el nom la conselleria a través d'un decret, però, clar, és des de, en aquest cas, el municipi d'on s'aporta, no?, la proposta, no? A més, pareix ser que la pretensió o la intenció del canvi no s'ha parlat ningú de la comunitat educativa, ni claustre, ni associació de pares i mares, ni en el Consell Escolar, etcètera, no? Mm-hmm. A més, fem un poc palesa la falta de sensibilitat, no?, i quasi que desconeixement de la cultura valenciana, sobretot en el tema dels escriptors, no? I més, sent una dona, no?, les que diguem, encara poden haver-ne menys, no?
0: Exactament.
1: Sí, a veure, i més que res pensant, perquè, clar, un dels arguments que pareix ser que n'hi havia en la proposta era que esta dona no tenia cap relació amb algun de Cristis, no? Claro, jo pensava, bueno, si fem una reducció a l'absurde, si vegem tots els noms de sants i santes que n'hi ha en tots els pobles, podríem preguntar-nos quina relació també han tingut en tots els pobles, no? És dir, evidentment, no? Evidentment, sí. Jo penso que quan no n'hi ha, diguem, arguments de pes, pues es recurreix a aquestes que no tenen massa sentit, no? I en el sentit, diguem, que el que demanem a l'Ajuntament és que, en fi, reconsidere aquesta decisió i pare la iniciativa, no?, de canviar el nom de l'Institut.
0: Uh-huh. Tu creus que aquesta iniciativa, o sigui, aquesta iniciativa no, aquesta problemàtica acabarà pront? Quin és el resultat final que t'agradaria tindre després de tot el que estem passant?
1: No, a veure, jo és que, a veure, sempre he pensat... Jo vaig ser 12 anys regidor de l'Ajuntament de Canals i, clar, sempre, en aquests anys i després, jo sempre he pensat que la política o els polítics estan per a resoldre els problemes de ciutadans i no crear problemes on no n'hi ha. I això és un problema i una, diguem, una qüestió totalment artificial que algú en algun moment pues li s'ha ocorrit i ha dit, bueno, pues anem a veure, no? Anem a veure. I, claro, a veure, el que esperem nosaltres és que continuen les coses com estan, no? O jo què sé, sense té un tema de parlar en la comunitat educativa i veure com es pot fer i simplement, és dir, el que demanem, en aquest cas, en el nostre manifest a l'Ajuntament, és que es deixen les coses com està i l'Institut continua portant el nom de Isabel Clara Simó, no?
0: Uh-huh. Així és.
1: No sabem el resultat, però...
0: Que siga pronte.
1: Uh-huh. És que això, com dic, és una polèmica artificial, completament artificial.
0: Sí, sí, sí.
1: Quina necessitat hi ha d'obrir, d'encetar este meló, no? Uh-huh. Com se sol dir vulgarment. Pues ningú, però bueno...
0: Exactament. Enric Juan, president de l'Associació La Pebrella de Canals, moltes gràcies per estar amb nosaltres i bueno, ja xerrarem més avant per veure com s'ha quedat aquesta situació.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

I ara sí, tornem amb la programació habitual de les 2:17 amb Aitana Francés. I esta vesprada a la Ventana de Xètiva, a partir de les 7:20, repassem l'entrevista amb els nostres companys d'Aquanatura i Terra Natura de Benidorm, que ara ja estem en l'estiu i apeteix molt. Demà tornem amb Jordi Company a partir de les 7:20 i les 8:20 i nosaltres ens retrobem a partir de les 2:17 i la Ventana. Adeu!